0: Onda Cero Castellón, 88.7.
1: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes.

Una sensació. És ese moment en què la llum canvia, l'aire es torna més fresc i el soroll baixa sense que ningú ho diga. Potser per això ens agrada tant dir-ho així, perquè hi ha coses que no necessiten pressa. Hi ha moments que no arriben de colp. Arriben a poqueta nit.